0: Habla con ellas. Esperanza Bosch.
1: Qué ganas tenía ya que han pasado 15 días sin escuchar a mi compañera Esperanza Bosch. Y aquí está ya conmigo riéndose. ¿Qué tal, compañera?
2: Muy bien. Con ganas de pasar este ratito. I amb moltes ganes, a més, de fer aquesta xerradata amb la persona que tenim convidada.
1: Sí, además va a ser muy, muy curioso. Esto, Esperanza, es la primera vez que tocaremos este oficio, pero no la primera en la que vamos a hablar de un oficio, de una profesión en la que normalmente no vemos mujeres y que presidan el gremio, más raro todavía.
2: Efectivament. I que vengui d'una família d'editors respetada i estimada, encara ho fa més important tot, no? Avui tenim amb nosaltres Anna Maria Montaner. Bon dia, Maria. Com estàs?
3: Bon dia.
1: Molt bé. Hola, Maria, bon dia.
2: I moltíssimes gràcies per estar aquesta estona amb nosaltres. Anna Maria,
3: gràcies a vosaltres.
2: Pertany a la família Montaner, que tenim des del 94, m'apareix, corregim si m'equivoc, l'editorial Leonard Montaner.
3: Sí, des del 94.
2: Amb actiu, sense cap aturada, m'apareix, no? Que és tot un èxit.
3: Sí, ininterromput. Més de 30 anys ininterromput.
2: A més, aquí és en el nostre petit país, encara deu ser més difícil.
3: Sí, sí. Jo crec que en general en el món de la cultura sempre tenim un poc d'aquesta queixa que mos costa mantenir els projectes vius durant molt de temps, però bé, també és vera que n'hi ha que perviuen durant molt d'anys i aquest és un.
1: És un exemple, des de luego. Jo, si te pregunto, Maria, que por qué editora, bueno, seguramente responderías que lo traías ya asumido de casa, evidentemente, por esa tradición. Pero nunca hubo cortapisas de ningún tipo, entiendo. Todos asumíais que bueno, que era un negocio familiar y que los hijos ibais a continuar por esa línea.
3: Bé, jo inicialment no tenia escapa acabar fent d'editora. M'agradava molt tot el món de les lletres. Jo vaig fer filologia, també vaig fer teoria de la literatura i m'agradava molt l'àmbit de la literatura, però no tenia establert per se que acabaria fent d'editora. El que passa és que quan vaig acabar els estudis sí que vaig començar a donar una mà a l'editorial i veia que feia feina per altres editorials com a correctora o així, i quan podia estar fent feina a casa amb un projecte propi. Aleshores, això va ser el que me va acabar de decidir, de dir, prendre la decisió i dir, més que fer feina per altres, jo puc fer feina per casa i després anar fent una mica el camí que jo vulgui fer dins el món de l'edició. I va néixer una mica així, la veritat.
1: Aquí lo curioso es, ¿eso supuso una alegría en casa? Que continuarà ser la tradició.
2: Jo ja et puc adelantar que sí.
3: Sí, no? Sí, jo crec que va ser una cosa que després aquí a casa se va assumir com a molt, d'una manera molt natural. Jo sempre dic que aquest traspàs va ser molt natural, però jo vaig estar bastant d'anys quan vaig començar fent feina mà a mà amb mon pare. Després ell se va jubilar i vaig continuar jo. Però va ser com una cosa molt natural, sense fer grans espans, però sí que ara sí que mon pare ho manifesta molt, que està molt content de la continuïtat.
2: Això me consta. Que ton pare i ta mare estan orgullosíssims, a mi me consta.
3: Fantàstic.
1: Maria, ¿por qué, y fíjate, lo comentábamos al principio, ¿por qué esa presencia tan baja de la mujer en el mundo editorial, en el gremio?
3: Bueno, jo crec que s'ha de distingir una mica el que és la presència de les dones fent feina en el món de l'edició, que crec que són moltíssimes i no sé si puc dir que són majoria, però jo faig feina amb moltíssimes dones, però sí que és cert que moltes vegades ocupen altres càrrecs que potser no són dones que estan al capdavant, sinó que estan fent feines com a correctores, com a maquetadores, com a dissenyadores. N'hi ha moltíssimes i és l'àmbit editorial no és ple.
1: Entonces, igual la palabra no es poca presencia, esa no sería la expresión, sino cierta invisibilidad.
3: Sí. Sí, sobretot que dones que tinguin un lideratge al capdavant de les editorials.
2: Clar, penseu que això és comú a moltes altres àrees i a moltes altres feines i a molts altres àmbits, no? Dones n'hi ha sempre, però aquí, per exemple, de la universitat mateixa, però qui ocupa el lideratge, qui està en primera línia, pues encara n'hi ha poques.
3: Sí, i jo crec que això, sobretot, penso que hi ha un canvi en aquest sentit. És veure que a Mallorca sí que si ho miram en conjunt la cosa està bastant descompensada, diguem-ho així, perquè ara mateix al capdavant d'editorials que hi hagi alguna dona, d'entrada se m'ocorre Illa Edicions, per exemple, que hi ha la Catalina Martorell, que és historiadora, i jo, però no cats visibles a altres editorials que siguin dones no n'hi ha, però l'àmbit de l'edició en català, que és on jo me moc principalment, sí que cada vegada més hi ha editorials on al capdavant hi ha dones. Pens, per exemple, en Club Editor, amb l'Abreu Edicions, amb Edicions de 1984, que la persona que està al capdavant és un home, però que està fent el traspàs a una dona, i per tant... tot això són dinàmiques que estan canviant. El que passa és que sí que és vera que, com que és un àmbit on hi ha tantíssimes dones fent feina, tantíssimes, que jo crec que super, i que també s'ha de dir, el nombre de lectores és molt major que el de lectors.
1: Sí.
3: Clar, llavors és encara sembla molt més exagerat, no? que al capdavant no n'hi hagi, però jo crec que això... És un tema que és més de Mallorca i no tant de l'edició en català en general.
1: ¿Qué diferencia puede haber con Cataluña, por ejemplo, perdona, ya que lo dices?
3: Bueno, també hem de tenir en compte que allà hi ha moltes més editorials, que és un lloc on el món de l'edició té una tradició molt arrelada i on hi ha les empreses més grans també. Bé. I jo crec que això també hi fa molt, no?
2: Clar, clar. Una cosa, Maria, mos pot fer 2 cèntims de quina feina fa una editora?
3: Sí. Una editora, bàsicament, allò que fa és fer un nacional, és, dient-ho així molt a l'engròs, intentar construir un catàleg, aquell catàleg que ell que pensa que ha de construir, no? I això què vol dir? Això vol dir que nosaltres tant rebem originals de diferents autors, o rebem traduccions, propostes de traducció, com nosaltres proposam, potser de vegades, llibres a persones determinades, no? Quan són propostes que venen de fora cap a dins, les han d'avaluar i han de decidir si encaixen una mica amb el nostre tarannà o amb les col·leccions que nosaltres tenim vives i vigents. I a partir d'aquí, quan decidim que la cosa va endavant, llavors ja la quantitat de feines se multiplica perquè, clar, tenim des de les feines més administratives fins a les qüestions més d'edició pròpiament, corregir llibre, ja no només ortogràficament o tipogràficament, sinó també altres nivells d'estil, fer propostes, etc. I després hi ha tota la part també visual de confeccionar col·leccions a nivell de disseny, cobertes, i ja quan el llibre està fet, ja distribuir-lo i fer-lo córrer tant com sigui possible.
1: Ja. Un trabajazo.
3: Molt resumit.
1: Un trabajazo muy resumido. Pero claro, yo también, a mí me genera una duda que yo quería, y creo que Esperanza va por el mismo camino, que pudiera solventar aquí. Si te pongo un ejemplo, dentro de una semana tenemos aquí ya la Fira del Llibre, ya bien pasado San Jordi, el mes pasado, una época también de mucho curro para vosotros. ¿Por qué este tipo de eventos se asocian siempre más fácilmente a los libreros que a los editores, cuando pintáis lo mismo?
3: Sí, això habitualment passa perquè sobretot perquè el lector té un tracte directe amb el llibreter i està bé que sigui així, però el seu punt, diguem, d'unió amb el món del llibre, el seu nexe és el llibreter, i si el llibreter damunt és bo, clar, crea un vincle fort amb el lector, yeah. I fa que el lector associï aquell llibre sobretot amb els llibres o el món dels llibres amb els llibreters. És vera que el món de l'edició sempre ha estat una mica més a darrere, mos agrada fer feina darrere i no tant a primera línia, però això també té a veure amb els tipus de feina que fem, perquè en el final has de procurar estar prou concentrat perquè els llibres surtin el millor possible i no podem ser de totes bandes, no? Clar. Aleshores, jo crec que té molt a veure amb això, i a Mallorca en concret també, ho hem de dir, té a veure amb el fet que hi ha un gremi de llibreters que està ben organitzat i que són els que se cuiden d'aquestes fires. I això fa que el primer que pensa algú que vol saber del món del llibre és amb els llibreters. I jo crec que un poc la nostra feina també és donar a conèixer els editors. Que si en sàpiga que abans d'arribar a la llibreria hi ha molt de processos abans, impremtes, distribuïdor i l'editor, no? Però clar, a dins la cadena som els que primer ho fa l'autor o el traductor, però després mos hi posant nosaltres i pintures és que en el final queda més darrere a la vista, no?
1: Totalmente. Hay cosas que pueden empezar a cambiar, María, te lo digo porque ya que estás hablando de una presencia alta pero quizá invisibilizada de la mujer en este gremio de los editores, tú ya de entrada eres la presidenta del gremio aquí en Baleares y aparte, quiero recordar, el año pasado dabas tú el pregón de la Fira del Libra 2025. ¿Cómo fue ese momento que cedieran ese protagonismo que evidentemente tenéis, pero que reclamáis en parte no del todo, precisamente por lo que contabas, por ese trabajo más silencioso que lleváis, que encabezáis?
3: Sí, no, la veritat és que va ser molt maco perquè la proposta que ens va arribar del gremi, vulgueu que no, en el final nosaltres amb els llibreters hem de fer feina mà a mà, conjunta, i és una manera també de visibilitzar aquesta bona sintonia i aquesta necessitat que tenim d'anar tots a l'una, perquè pensam realment que per aquí és per on podem arribar més en fora, no? I la veritat és que ens va agradar moltíssim poder fer-lo. Uh-huh. És així.
2: I a més, una darrera cosa, Maria.
3: Mon pare i jo.
2: Hi ha feina per endavant, per la vostra editorial tens sí. Llistes de llibres, tens projectes,
3: moltes.
2: Tens idees.
3: Sí. L'altre dia pensava, perquè ara tinc un projecte que és per d'aquí mesos vista, tot sempre en aquest món és amb temps per endavant, però hi pensava si tenc coses noves vol dir que tenc empenta i il·lusió de continuar, no? I sí, la veritat és que d'idees, de ganes de fer coses i de llibres que van arribant i de propostes que arriben, ara mateix no me'n falten, per sort.
1: Pues eso es magnífico, desde luego. Pues María Montané, presidenta del Gremio de Editores de Baleares, gracias por acompañarnos, por contarnos tu experiencia, y que vaya súper bien la Fira del Llibre. Disfrútala mucho.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Allà molt veurem, María. Molta sort i una abraçada molt forta a tots de casa teva.
3: Molt bé, una abraçada. Adéu.
2: Adéu, María, adéu, gràcies.
1: Bueno, Esperanza, nos acaban de dar otra lección, otra mujer más.
2: Efectivament, jove, amb empenta, preparada, i a més amb l'àrea de cultura que cada vegada aquest món més necessita, no? Perquè si no ens mouen tots, s'aprenta per allà.
1: Por supuesto, sí. Y a vida de retos también, que es súper importante, y más en una mujer, para combatir todo lo que hay que combatir.
2: Efectivamente.
1: Esperanza Bosch, abrazo enorme. En dos semanitas nos volvemos a encontrar.
2: Igualmente, bon dissabte, una abraçada a tothom.
4: Animalmente, con Tomás Camps.
1: Más, mucho más contenido el que tenemos aquí en A Vivir, que son dos días Baleares. Ahora ha llegado el turno de Tomás Camps. Ya saben que es referencia en cuanto al comportamiento animal. Lo que no sé es si va a ser referencia en otra cosa que le voy a preguntar. Tomás, buen día.
5: Buen día, ¿cómo era?
1: Ya empiezas atragantándote, ¿eh?
5: Ya ves. Mal día hoy, mal día.
1: Ya, yo te iba a preguntar que cómo lo llevas, que cómo vives las horas previas al evento de esta noche.
5: Pues mira, no sé si te acuerdas que hace unos años me entrevistabas en situación completamente diferente. Que sí. Era yendo hacia Sevilla.
1: Sí, me acuerdo que estabas en Málaga con los críos. Sí, sí. Que tenías que volver de la final de Copa del Rey, y aún así lo comentabas, lo recuerdo perfectamente, lo comentabas en clave ciertamente optimista, de satisfacción por el trabajo que se había hecho y pensando que vendrían más, que habrá más finales, que seguro que las va a haber. Pero claro, era un discurso con un tono bastante diferente al que interpreto vas a usar hoy.
5: Totalmente, totalmente, claro. Y mira, bueno, todo lo que dices es así. Y el otro día lo hablaba con un compañero. Es que la final para nosotros ya era una victoria. Todas las finales que ha jugado el Mallorca era una victoria en sí mismo. Entonces lo vives de una forma sin ese miedo, porque el perder, no, obviamente si ganaba mucho mejor, pero el perder tampoco suponía un desastre emocional. Pero es que lo de esta noche, que está... Yo soy muy pesimista, lo siento. Bueno, muy pesimista no sé si cuando tienes más de un 90% de posibilidades de bajar, no sé si ya es pesimismo o realismo, pero...
1: Yo estoy más en lo segundo, pero
5: sí,
1: bueno.
5: Sí. Pues en esas estoy yo también, yo creo que es un milagro y si se da, ojalá se dé, pero tengo muy pocas esperanzas, la verdad.
1: Yo es verdad que pensando en ese discurso, también habiendo escuchado a los jugadores hace una semana... La verdad no invitan mucho al optimismo, pero habiendo una sola opción, hay que creer porque no tenemos otra cosa que hacer. Eso, y viéndolo así, digo, me hacía yo la pregunta, ¿los perros pueden ser optimistas o pesimistas? ¿Podrían darnos una lección a los que en este momento estamos ahí con un ambiente un pelín derrotista?
5: Pues contestando a la primera, sí, y contestando a la segunda, depende de si al perro al que le preguntas es optimista o pesimista. En función de eso nos dará una lección o no. Y ahora fuera bromas, esto es muy curioso, porque durante muchísimos años, durante décadas, diría yo, siempre pues mucha gente hablaba en términos cuando hablaba de la capacidad cognitiva de los perros, o cuando hablaba de pues esto, de que siempre viven en el presente, de que no tienen memoria, de que no sé qué, ya nos hemos dedicado, yo creo, que a desmentirlo año tras año en la sección, pero incluso hablando de... porque cuando hablamos de pesimismo o optimismo, al final de lo que estamos hablando es de lo que esperas tú que pueda suceder en el futuro en función de tu estado emocional. Es decir, en función de cómo tú te sientes, en función de cómo, pues de cuál es tu sesgo, tú crees que algo va a ir bien o algo va a ir mal, el vaso medio lleno o medio vacío, y eso es importante, porque es inferir lo que pasará en el futuro y cambiar tu comportamiento actual en función de lo que crees que va a pasar. Por ejemplo, ¿tú, Sergio, has comprado champán hoy o no?
1: No.
5: Pues no, vale, entonces eso, esto lo has hecho, pues a lo mejor hay otro que sí, no lo sé. Alguien que es tremendamente optimista. Entonces tú puedes cambiar tu comportamiento de hoy pensando en que esta noche pues va a haber un resultado o va a haber otro. Y esto sabemos que los perros y los gatos y los caballos y los cerdos y muchos insectos son capaces de hacer. Y es muy fácil de entender, al mismo tiempo que muy curioso. Es decir, los animales pueden ser optimistas o pesimistas. Y después, si quieres, hablaremos además de cosas que son importantes, ¿vale? Pero ¿cómo lo medimos? Pues esto es, hay diferentes formas de medirlos, hay diferentes tipos de pruebas, pero la más fácil para poder transmitir aquí a través de la radio creo que es la siguiente. Mira, lo que se hace es, vamos a ponerlo en perros porque tú me has hecho la pregunta en perros, ¿vale? Tú pones un perro en una habitación, ¿sí? Uh-huh. Y en esta habitación, que está vacía, imagínatela, a la izquierda del perro, a cierta distancia, hay un plato con comida. Si tú sueltas el perro en esa habitación, es probable que se dé cuenta que allí haya comida y vaya y se la coma.
1: Vale.
5: Si esto lo repites 10 o 12 veces, 15 veces, depende del perro, lo que veremos es que rápidamente, cuando el perro entra en la sala y ve que a su mano izquierda hay un plato de comida, pues irá directamente a comer. Vale. Una vez que has hecho esto, lo que se hace es, se mete el mismo perro en la sala y se pone un plato de comida con comida a la mano derecha del perro. Pero esa comida tiene una rejilla encima y por lo tanto el perro no puede comer. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Muy rápidamente el perro va a comer porque ve que hay un plato y dice, ah, mira, pues como el plato de la izquierda, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Y se va a la derecha. ¿Qué pasa? Que cuando llega no se lo puede comer. Entonces, ¿qué es lo que aprende el perro muy rápidamente? Que si entra en la habitación y le ponen el plato a su mano izquierda, ¿qué tiene que hacer? Ir, porque sabe que hay comida. Si, sin embargo, entra en la habitación y ve que el plato está a mano derecha, los perros, ¿qué hacen? No van, porque
1: saben que no podrán comer de ahí.
5: Saben que no podrán comer de allí. Y esto se hace de forma aleatoria, ¿eh? A veces hay perros que su positivo está en la derecha y perros que su positivo está en la izquierda.